Jason Ellis. Que els pets amatxin amb rites i onzen, que és del poc que tot cor per riquet, que corres per tot.